0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

M'havien dit que la vida no val per gran cosa. Se'n va en un instant com es fonen les roses. Que el temps no s'atura i no és més que un malson. Que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones. I sé que per molt que m'arrenqui la pell, serem un record que es perd amb el vent.

i no sé què pensar. Va ser que em va dir que encara m'estimes. No ho puc recordar, acabava la nit. El seu rostre és confús, sento encara la veu. Ella t'estima, és secret, no diguis mai que et ve.

m'havien dit que la vida no val per gran cosa, que se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més com el son, que aquesta tristesa és el seu gran tresor.

Temps que intento buscar-te, però em fa por. I és que fa temps que em fa aixecar-me el teu so.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info. Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El SACAT ha activat l'alerta inundat per aquest dimecres. Sobretot a partir de la tarda s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamar-se. S'espera que es puguin superar els 40 mil·límetres en 30 minuts. En els pròxims dies començaran els treballs per la construcció d'una nova deixalleria a Ripollet, situada al solar municipal del carrer del Molí. L'import d'aquestes obres ascendeix aproximadament 1.500.000 euros, que serà sufragat en dos terços per l'àrea metropolitana de Barcelona i l'altre terç serà subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya. El temps previst per l'execució de les obres és de 10 mesos. Es construiran dos edificis d'una sola planta, un més destinat a usos de les persones treballadores, zona interna, office, vestuaris, neteges i instal·lacions, i taller per la reutilització, botiga de segona mà, taller, magatzem i banys, i un altre que contindrà el magatzem de residus classificats, voluminosos, residus d'aparells elèctrics i electrodomèstics, amiant i residus especials. El Centre Cultural de Ripollet ha inaugurat aquest dimarts l'exposició I de sobte l'atzar, incerteses, destins i casualitats de la col·lecció MACBA. La mostra ocupa les dues sales del Centre Cultural amb una selecció d'obres que inclou principalment sèries fotogràfiques i instal·lacions de vídeo. Comissariada per Clàudia Elias, el muntatge reflexiona sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a partir de tres conceptes, la incertesa, el destí i la casualitat. La proposta reuneix obres de 12 artistes de diferents generacions i procedències. L'acte de la inauguració va comptar amb la presència de representants municipals del món de la cultura i de l'associacionisme local. Es podrà visitar fins al 8 de novembre. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:15 de la tarda tenim al Centre Cultural una nova sessió de l'Escola de Salut amb Prepara't per l'hivern. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

Soc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop-rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Ja sóc aquí, com va dir fa molts anys, quan va arribar de l'exili el president de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas. Tarradellas. I avui, doncs, dimecres, dia 16 de setembre del 2026. Avui és Sant Cornelio. Felicitats. Comencem la temporada dels matins pop rock, cada dimecres i cada dijous de 10 a 1 al 91.3 de l'FM. Repassarem temes de grans orquestes, les 100 millors cançons d'orquestes, diferents orquestes. Una col·lecció que s'anomena Melodies Encadenades. Una col·lecció de rocs dels 50. Una col·lecció de música nacional dels anys 60, 70, 80, 90 i 2000. També repassarem una col·lecció anomenada Rompecorazones. També té 100 millors cançons ranxeres. I també, doncs, temes de balades. Grups dels anys 60. Grans èxits. Tot això cada dimecres i cada dijous. El que passa que el dijous tindrem a l'última mitja hora del programa un protagonista. Tindrem la vida d'un dels cantants. De tots els cantants de l'època dels 60 i 70. Comencem ja el programa.

La gran melodia desencadenada o encadenada, deien uns. El grup dels Platters van fer aquesta versió de quasi 5 minuts. Jo tinc un àlbum, a la que hi ha potser 25 versions de diferents cantants de la melodia desencadenada. Aquesta va ser de los Platters. Les 10 i 15 minuts. Chuck Berry. Maybelline, why can't you be true?

0: Gran èxit de Ricky Valance amb aquest tema. Dile a Laura que la quiero. Són les 10 i 23 minuts.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3.
1: A veure, 91.3! A veure, que si sona, que no sona! Montserrat, que no sona!
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres!
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet!
1: Això. Però a quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.

0: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

Aquest és el grup, el duo anomenat Los Allison, grup dels anys 60, un duo, dos germans, que eren Bob Allison i John Allison, que feien aquests temes de cançons tipo country, però també podríem dir balades, Los Allison. Estava a punt d'arribar ja a la primera hora del programa dels Matins Pop Rock, aquí, en 91.3 de l'FM.

I també repassarem, doncs, temes de sardana amb la cobla contemporània. Però ja veieu que són temes de bandes sonores de pel·lícula, temes de pel·lícula, a càrrec de l'àlbum anomenat Sardana Show, de la Copa Contemporània. A punt d'arribar ja a les 11.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info. Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El SACAT ha activat l'alerta Inuncat per aquest dimecres. Sobretot a partir de la tarda s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamar-se. S'espera que es puguin superar els 40 mil·límetres en 30 minuts. En els pròxims dies començaran els treballs per la construcció d'una nova deixalleria a Ripollet, situada al solar municipal del carrer del Molí. L'import d'aquestes obres ascendeix aproximadament 1.500.000 euros, que serà sufragat en dos terços per l'àrea metropolitana de Barcelona i l'altre terç serà subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya. El temps previst per l'execució de les obres és de 10 mesos. Es construiran dos edificis d'una sola planta, un més destinat a usos de les persones treballadores, zona interna, office, vestuaris, neteges i instal·lacions, i taller per la reutilització, botiga de segona mà, taller, magatzem i banys, i un altre que contindrà el magatzem de residus classificats, voluminosos, residus d'aparells elèctrics i electrodomèstics, amiant i residus especials. El Centre Cultural de Ripollet ha inaugurat aquest dimarts l'exposició I de sobte l'atzar, incerteses, destins i casualitats de la col·lecció MACBA. La mostra ocupa les dues sales del Centre Cultural amb una selecció d'obres que inclou principalment sèries fotogràfiques i instal·lacions de vídeo. Comissariada per Clàudia Elias, el muntatge reflexiona sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a partir de tres conceptes, la incertesa, el destí i la casualitat. La proposta reuneix obres de 12 artistes de diferents generacions i procedències. L'acte de la inauguració va comptar amb la presència de representants municipals del món de la cultura i de l'associacionisme local. Es podrà visitar fins al 8 de novembre. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:15 de la tarda tenim al Centre Cultural una nova sessió de l'Escola de Salut amb Prepara't per l'hivern. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.
4: Doncs ja iniciem la segona hora del programa Els Matins Pop Rock. Avui ha començat ja la temporada. Sempre sabeu que la temporada de les ràdios i les televisions és com el món de l'esport. Les temporades no comencen el mes de gener, sinó comencen sempre al setembre, alguns equips, i altres equips, altres esports, el d'octubre. Per tant, la ràdio també, com la televisió, comença la temporada, va començar després de l'11 de setembre cada any, fins a passat l'11 de setembre, la següent setmana ja comença la temporada, que dura ja fins la setmana de Sant Joan. Ara són les 11:03. Abby Lane, una cantant que va ser la dona de Xavier Cugat.

Una de Romanos, Joaquín Sabina, a les 10, o 11, perdó, 11 i 25 minuts i 56 segons. Well, Janet Vincent. She's...

0: Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

I amb la veu de Julio Iglesias hem arribat ja a les 11:34 minuts amb aquest tema de Mal Acostumbrado. Anem ara amb Lobo. Me gustaría que me quisieras.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. El SECAT ha activat l'alerta inundat per aquest dimecres. Sobretot a partir de la tarda s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamar-se. S'espera que es puguin superar els 40 mil·límetres en 30 minuts. En els pròxims dies començaran els treballs per la construcció d'una nova deixalleria a Ripollet, situada al solar municipal del carrer del Molí. L'import d'aquestes obres ascendeix aproximadament 1.500.000 euros, que serà sufragat en dos terços per l'àrea metropolitana de Barcelona i l'altre terç serà subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya. El temps previst per l'execució de les obres és de 10 mesos. Es construiran dos edificis d'una sola planta, un més destinat a usos de les persones treballadores, zona interna, office, vestuaris, neteges i instal·lacions, i taller per la reutilització, botiga de segona mà, taller, magatzem i banys, i un altre que contindrà el magatzem de residus classificats, voluminosos, residus d'aparells elèctrics i electrodomèstics, amiant i residus especials. El Centre Cultural de Ripollet ha inaugurat aquest dimarts l'exposició I de sobte l'atzar, incerteses, destins i casualitats de la col·lecció MACBA. La mostra ocupa les dues sales del Centre Cultural amb una selecció d'obres que inclou principalment sèries fotogràfiques i instal·lacions de vídeo. Comissariada per Clàudia Elias, el muntatge reflexiona sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a partir de tres conceptes, la incertesa, el destí i la casualitat. La proposta reuneix obres de 12 artistes de diferents generacions i procedències. L'acte de la inauguració va comptar amb la presència de representants municipals del món de la cultura i de l'associacionisme local. Es podrà visitar fins al 8 de novembre. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:15 de la tarda tenim al Centre Cultural una nova sessió de l'Escola de Salut amb Prepara't per l'hivern. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Doncs sí, avui dimecres comencem ja la temporada dels matins pop-rock. Cada dimecres i cada dijous de 10 a 1, aquí, al 91.3 de l'FM, els matins pop-rock, Ripollet Ràdio. Les 12 i 4 minuts. Te cuento, cuéntame.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3.
1: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això. Però a quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
0: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

0: Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: I ja estem a la recta final, en sentit per Manhattan Transfer, la cançó Canción de Amor, i acabem de recordar aquest tema de Luis Miguel, La Incondicional. Avui dimecres ha començat el programa. Demà, dijous, continuarem. Cada dimecres i dijous de 10 a 1. Però els dijous, l'última mitja horeta del programa, la dedicarem, doncs, a un cantant. Demà començaríem amb la Dolly Parton, que fa pocs dies que ens va deixar Dolly Parton, a l'edat de 80 anys, la reina del country. Això serà cada dijous, la mitja hora última, tindrem un protagonista. Demà serà Dolly Parton. Continuem fins a la 1, que ja falta poc, amb aquest tema, que us deixo ara, i tornarem demà a les 10. Adéu-siau, bona tarda.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El SECAT ha activat l'alerta Inuncat per aquest dimecres. Sobretot a partir de la tarda s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamar-se. S'espera que es puguin superar els 40 mil·límetres en 30 minuts. En els pròxims dies començaran els treballs per la construcció d'una nova deixalleria a Ripollet, situada al solar municipal del carrer del Molí. L'import d'aquestes obres ascendeix aproximadament 1.500.000 euros, que serà sufragat en dos terços per l'àrea metropolitana de Barcelona i l'altre terç serà subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya. El temps previst per l'execució de les obres és de 10 mesos. Es construiran dos edificis d'una sola planta, un més destinat a usos de les persones treballadores, zona interna, office, vestuaris, neteges i instal·lacions, i taller per la reutilització, botiga de segona mà, taller, magatzem i banys, i un altre que contindrà el magatzem de residus classificats, voluminosos, residus d'aparells elèctrics i electrodomèstics, amiant i residus especials. El Centre Cultural de Ripollet ha inaugurat aquest dimarts l'exposició I de sobte l'atzar, incerteses, destins i casualitats de la col·lecció MACBA. La mostra ocupa les dues sales del Centre Cultural amb una selecció d'obres que inclou principalment sèries fotogràfiques i instal·lacions de vídeo. Comissariada per Claudi Elias, el muntatge reflexiona sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a partir de tres conceptes, la incertesa, el destí i la casualitat. La proposta reuneix obres de 12 artistes de diferents generacions i procedències. L'acte de la inauguració va comptar amb la presència de representants municipals del món de la cultura i de l'associacionisme local. Es podrà visitar fins al 8 de novembre. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:15 de la tarda tenim al Centre Cultural una nova sessió de l'Escola de Salut amb Prepara't per l'hivern. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 25 anys.
1: 91.3, l'emissora municipal.
2: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
3: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
4: Mama, vull ser artista!
3: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
5: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
6: Info, butlletí informatiu.
7: Us parla Mar Batalla Poveda. El SECAT ha activat l'alerta Inuncat per aquest dimecres. Sobretot a partir de la tarda s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamar-se. S'espera que es puguin superar els 40 mil·límetres en 30 minuts. En els pròxims dies començaran els treballs per la construcció d'una nova deixalleria a Ripollet, situada al solar municipal del carrer del Molí. L'import d'aquestes obres ascendeix aproximadament 1.500.000 euros, que serà sufragat en dos terços per l'àrea metropolitana de Barcelona i l'altre terç serà subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya. El temps previst per l'execució de les obres és de 10 mesos. Es construiran dos edificis d'una sola planta, un més destinat a usos de les persones treballadores, zona interna, office, vestuaris, neteges i instal·lacions, i taller per la reutilització, botiga de segona mà, taller, magatzem i banys, i un altre que contindrà el magatzem de residus classificats, voluminosos, residus d'aparells elèctrics i electrodomèstics, amiant i residus especials. El Centre Cultural de Ripollet ha inaugurat aquest dimarts l'exposició I de sobte l'atzar, incerteses, destins i casualitats de la col·lecció MACBA. La mostra ocupa les dues sales del Centre Cultural amb una selecció d'obres que inclou principalment sèries fotogràfiques i instal·lacions de vídeo. Comissariada per Claudi Elias, el muntatge reflexiona sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a partir de tres conceptes, la incertesa, el destí i la casualitat. La proposta reuneix obres de 12 artistes de diferents generacions i procedències. L'acte de la inauguració va comptar amb la presència de representants municipals del món de la cultura i de l'associacionisme local. Es podrà visitar fins al 8 de novembre. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:15 de la tarda tenim al Centre Cultural una nova sessió de l'Escola de Salut amb Prepara't per l'hivern. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
8: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
9: No te quedes atrás
8: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
9: En Top Música Nueva.
8: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
10: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
6: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ahora, Camocholo a su olivo y Cacerdo a su cochinera. ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu!
1: ¡91.3 Ripollet Radio!
2: Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El SACAT ha activat l'alerta inundat per aquest dimecres. Sobretot a partir de la tarda s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamar-se. S'espera que es puguin superar els 40 mil·límetres en 30 minuts. En els pròxims dies començaran els treballs per la construcció d'una nova deixalleria a Ripollet, situada al solar municipal del carrer del Molí. L'import d'aquestes obres ascendeix aproximadament 1.500.000 euros, que serà sufragat en dos terços per l'àrea metropolitana de Barcelona i l'altre terç serà subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya. El temps previst per l'execució de les obres és de 10 mesos. Es construiran dos edificis d'una sola planta, un més destinat a usos de les persones treballadores, zona interna, office, vestuaris, neteges i instal·lacions, i taller per la reutilització, botiga de segona mà, taller, magatzem i banys, i una altra que contindrà el magatzem de residus classificats, voluminosos, residus d'aparells elèctrics i electrodomèstics, amiant i residus especials. El Centre Cultural de Ripollet ha inaugurat aquest dimarts l'exposició I de sobte l'atzar, incerteses, destins i casualitats a la col·lectiva.

0: Acció MACBA. La mostra ocupa les dues sales del Centre Cultural amb una selecció d'obres que inclou principalment sèries fotogràfiques i instal·lacions de vídeo. Comissariada per Clàudia Elias, el muntatge reflexiona sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a partir de tres conceptes: la incertesa, el destí i la casualitat. La proposta reuneix obres de 12 artistes de diferents generacions i procedències. L'acte de la inauguració va comptar amb la presència de representants municipals del món de la cultura i de l'associacionisme local. Es podrà visitar fins al 8 de novembre. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:15 de la tarda tenim al Centre Cultural una nova sessió de l'Escola de Salut amb Prepara't per l'hivern. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
1: Arreu, el 91.3! Arreu, és que ara ja sí sona, que no sona! Montserrat, que no sona!
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres!
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet!
1: Això, però a quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
3: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
4: 91.3 Ripollet Ràdio.
5: Nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido.

Bona nit, bona nit, Ripollet. Benvingudes, benvinguts una vegada més a la Rima i el Beat, el vostre programa de rap de referència a les ones. Després d'aquesta pausa obligada que ens ha permès gaudir d'unes més que merescudes vacances, tornem a l'exercici. I és que no sé vosaltres, però jo tenia moltes, moltíssimes ganes de retrobar-me amb la millor audiència a través de les ones. Gràcies una vegada més per acompanyar-me en aquesta bonica aventura. On per

Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisió.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Avui és un programa trist amb el Club del Country perquè el dia 25 d'agost de 2026, just un dia abans d'enregistrar aquest programa, ens assabentàvem de la mort d'una de les grans icones de la música country, de les dues úniques que ens queden de tota una llegenda com és, com ha estat i com serà sempre, Dolly Parton. Per tant, avui dedicarem tot el programa amb ella, però no només això. No crec que sigui just només dedicar-li un programa, sinó que ho farem en diversos programes. Avui escoltarem tot de música seva, també ho farem en propers programes, que n'escoltarem unes quantes en cada un dels programes, i també li dedicarem tot un especial en un altre dels nostres programes, el Temps de Country. Però més en més d'anar cap enllà, de recordar una mica la seva vida, el que farem serà recordar també els seus orígens. Per tant, amb aquest primer programa escoltarem algunes cançons que possiblement no us sonin de la Dolly Parton, des dels seus començaments. Ella va debutar amb només 13 anys, l'any 1959. Dolly Parton havia nascut 13 anys abans, el 19 de gener de 1946, a Pittman Center, a Tennessee, sota el nom de Dolly Rebecca Parton. I en 13 anys, el 1959, publicava aquest senzill que es deia Puppy Love.

Una sèrie de senzills que va publicar com a ben joveneta amb aquests temes abans de signar el seu primer contracte discogràfic amb Monument Records el 1964 i marxar ja cap a Nashville, cap a Tennessee. Però d'aquestes cançons de la Dolly Parton encara ens en quedarà alguna més per escoltar. Cantant, compositora, actriu, filàntropa i empresària, que després d'aconseguir l'èxit com a compositora per altres artistes amb el seu àlbum debut Hello, I'm Dolly, que es va publicar el 1967, va iniciar una carrera de 60 anys i més de 50 àlbums d'estudi. Dolly Parton, coneguda com la reina del country, va ser una de les intèrprets d'aquest tipus de música més reconegudes de la història i va rebre diversos reconeixements, 11 premis Grammy, 3 premis Emmy, així com nominacions a premis de l'Acadèmia, inclòs un Òscar honorífic humanitari el 2025, 6 premis Globus d'Or i un premi Tony, i premis, òbviament, de les acadèmies i de l'Associació de Música Country. El segon senzill que va publicar ja va ser 3 anys més tard. Va ser una col·laboració amb el cantant Bill Owens. La cançó es deia So Little I Wanted, So Little I Got. So

ja tenia 16 anys, la Dolly Parton ja se li endevinava aquesta veu tan especial que amb els anys va aconseguir. El mateix 1962, també sense cap èxit a les llistes americanes, va extreure un senzill anomenat It's Sure Gonna Hurt, en aquest cas amb la companyia de The Merry Melody Singers.

Al llarg de la seva carrera, Dolly Parton ha venut més de 100 milions de discos a tot el món, convertint-se en una de les artistes musicals més venudes de la història. La seva música inclou, òbviament, doncs, premis d'or, platí i multiplatí certificats per la Recording Industry Association of America, coneguda com a RIAA. Ha aconseguit com 25 senzills. Estem parlant només de les llistes de Billboard, perquè alguna de les cançons que escoltarem a continuació, malgrat no haver entrat a les llistes de Billboard, sí que ho havien fet amb d'altres llistes de l'època. 25 van arribar al número 1, un rècord per una artista femenina. Viu encampatada amb la Reba McEntire. 44 dels seus àlbums van estar en el top 10 durant la seva carrera, un rècord per a qualsevol artista, i va tenir 110 senzills a les llistes de venda durant els darrers 40 anys. Recordem, el Rockstar va ser el seu 49è i darrer àlbum d'estudi en solitari, el 2023. De la seva discografia seguirem amb una altra cançó, en aquest cas torna a cantar en solitari. Estem ja 2 anys després, el 1964, com publicava aquest senzill, What Do You Think About Loving?

Aquell 1964 va dictar aquesta cançó i l'any següent, per primera vegada, es va veure el nom de Dolly Parton a les llistes d'èxits. Va ser amb la cançó Happy, Happy Birthday, aquella cançó escrita per Margot Sylvie i Gilbert López, que originalment havien interpretat The Tune Weavers. Ens va portar la Dolly Parton aquesta cançó, que no va entrar a les llistes de country, sinó en les llistes de pop, i tampoc dins l'oficial del Top 100. Hi havia una segona llista, per dir-ho d'aquesta manera, que recollia els futurs èxits. Hi havia estat el número 108 a les llistes de pop, l'anomenat Bubbling Under the Hot 100, el 16 d'octubre del 1965. I ho va fer amb aquest Happy, Happy Birthday, Baby.

Cançons més poperes també ens van arribar amb la seva carrera, amb aquests començaments. Estem parlant ara ja del 1966, on la Dolly Parton va aconseguir entrar per primera vegada a les llistes del US Country. Seria cap a finals d'any. 4 singles va publicar amb aquell any, el primer d'ells aquest de Voz i Signal. Però de l'any 1965 encara ens quedava una col·laboració que va efectuar en format de duet a càrrec d'un artista més conegut amb aquell moment aquella, però que després amb els anys doncs molta gent ha oblidat, no així a la Dolly Parton. Nascut el 1936, ens va deixar el 2010 el cantant de Carolina del Nord Bill Phillips, que aleshores doncs també ja tenia algun senzill d'èxit aconseguit a finals dels anys 50 i principis dels anys 60. Es va decidir doncs agafar amb la jove Dolly Parton i editar aquell 1965 amb l'àlbum Bill Phillips Style, aquest Friends Tell Friends.

Encara faltava un any perquè comencessin les col·laboracions amb Porter Wagoner i no es pot dir que no fossin profitoses, perquè l'any següent, el 1966, de l'àlbum Put It Off Until Tomorrow, la cançó del mateix nom va arribar a ser un número 6 al US Country. Per tant, estaríem parlant de la primera cançó de la Dolly Parton en entrar a les llistes i, a més, ser un èxit, tot un top 10. També era un duet amb Bill Phillips.

No només una meravellosa intèrpret, sinó una gran compositora. Diuen de Dolly Parton que va compondre unes 3.000 cançons, tot i que només en van registrar unes 450. Entre elles, òbviament, aquell I Will Always Love You, que va arribar al capdamunt de les llistes de cançons country dels Estats Units dues vegades, una als anys 70 amb ella mateixa i també després amb Whitney Houston. Cançons com Jolene, que s'ha convertit en una de les més versionades de la història, aquell Coat of Many Colors, o 9 to 5. Com a actriu, va protagonitzar pel·lícules 9 to 5 a l'any 80, o aquell The Beatles Little Whorehouse in Texas, que aquí es va traduir com La casa més divertida de Texas amb en Burt Reynolds el 1982. Va obtenir nominacions al Globus d'Or com a millor actriu, també en pel·lícules com Rhinestone, Steel Magnolias, State Child, o Joyful Noise, aquesta ja el 2012. Però seguim amb la seva música, perquè el 1966 va continuar amb senzills que no entraven a les llistes. Aquest era el Don't Drop.

La cançó The Little Things en va ser la darrera, aquell 1966, que no va entrar a les llistes. Com hem dit abans, amb aquella col·laboració amb Bill Phillips començaven a venir els èxits. Aquell número 6 també ens va portar amb una altra de les cançons que ens aportava. Carly Putman va escriure una cançó que es va realitzar el 7 de novembre del 1966, ja a través de Monument Records. Hauria d'haver estat inclosa amb l'àlbum de debut Hello, I'm Dolly, del 1967. Podríem dir que va ser la primera cançó de Dolly Parton i en solitari d'entrar a les llistes de Billboard. Va ser un número 24, Dumb Blondel.

Així és com aquella noia, la Dolly Rebecca, que va néixer el 46 amb una cabana d'una sola habitació a la vora del riu Little Piggion, a Pittman Center, a Tennessee, entrava per primera vegada amb el seu propi nom a les llistes americanes de música que van treure. Ella va ser la quarta de 12 fills, Debbie Lee Caroline i de Robert Lee Parton. Els seus germans són diversos. Algun encara em penso que queda viu, tot i que recordem que ja diversos d'ells ens han deixat, com per exemple l'altre cantant de country que hi havia, en Randy Parton, que va morir el 2021. El seu segon nom de soltera prové de la seva rebesàvia materna, Rebecca, de soltera Dan Whitehead. El pare treballava a les muntanyes i treballava en feines de construcció. El seu pare era analfabet, però Dolly Parton sovint comentava que era una de les persones més intel·ligents que havia conegut mai pels negocis. Bé, són coses que passen. Aquell mateix any, una altra de les seves cançons va també entrar a les llistes i el 1967 es va convertir en el fins aleshores èxit més gran. Va ser una cançó escrita per ella mateixa, per Dolly Parton, Something Fishy, realitzada el 8 de maig del 1967.

Número 17 a les llistes americanes, cada vegada consolidant-se més amb aquest inicis de 1967, que li portarà també la primera de les col·laboracions amb Porter Wagoner. En parlarem perquè també va editar aquell 67 un senzill que no va aparèixer en cap àlbum i que tampoc va entrar a les llistes. La cançó era el tema Why, Why, Why.

Així anava progressant aquella nena que va rebre la seva primera guitarra de veritat, no de joguina, quan tenia 8 anys, i que també vivia amb una família que, tot i la seva pobresa, era bastant feliç. Ella ja cantava a l'església i, a més, cuinaven tota la família. El 2024, amb la seva germana Rachel, va extreure un llibre en el qual explicava, un llibre de cuina, en el qual explicava moltes de les receptes que aleshores feien a casa seva. La Dolly Parton, aquell 1967, era una jove que ja començava a triomfar en el món de la música i es va ajuntar amb un dels grans del moment, amb Porter Wayne Wagoner, que tenia un propi programa de televisió, The Porter Wagoner Show, i que també era un artista, doncs, que circulava molt bé amb els concerts en directe. Li va oferir participar de manera regular amb el seu programa, tot i que l'audiència no estava gaire contenta de que reemplacés, de que canviés a la Norma Jean, que havia deixat el show, per la Dolly Parton. Amb la insistència d'en Porter Wagoner, la Dolly va ser acceptada i van començar també a cantar de manera conjunta diverses cançons. La primera d'elles va ser un remake de la cançó de Tom Paxton, The Last Thing on My Mind. Aquesta cançó va ser el primer dels èxits conjunts que van tenir, perquè va ser un número 7 a les llistes de country, i es va publicar amb l'àlbum Just Between You and Me.

Mentre la Dolly Parton continuava editant també cançons en solitari que no entraven a les llistes. La darrera, molt de temps, va ser la que va publicar a principis de 1968, aquest single que tampoc es va publicar en cap àlbum i que es deia I'm Not Worth the Tears.

A partir d'aleshores, la Dolly Parton es va convertir en una de les grans estrelles de la música americana, tant amb els seus duets, que van continuar durant anys i fins a mitjans dels anys 70 amb Porter Wagoner, com amb les seves cançons en solitari. A partir d'aquí va aconseguir i cada vegada tenia més èxit. Número 17, el 1968. També una cançó molt coneguda d'ella, de l'àlbum del mateix nom, Just Because I Am a Woman.

Preciositat des del que fou el segon àlbum en solitari d'estudi de la Dolly Parton. Des del tercer àlbum d'estudi, aquell mateix 1968, ja se la començava a explotar vaja de bé, un àlbum produït per Bob Ferguson, va extreure la cançó que li donava nom també, In the Good Old Days When Times Were Bad. Va ser un número 25.

Aquesta és una de les cançons de l'any 68 en solitari. El 68 va publicar tres senzills, n'escoltarem dos, amb Porter Wagoner, el conegut com Mr. Grand Ole Opry, que havien nascut bastants anys abans de la Dolly Parton, el 1927. Es portaven gairebé 20 anys d'edat. Havien nascut a West Plains, a Missouri, i com dèiem, ja en aquell moment era un personatge prou conegut de la música americana. Ja havia tingut diversos èxits amb la seva carrera, cançons

especial de Dolly Parton al Club del Country en les seves 19 primeres cançons que va editar en solitari o en duets com en Bill Phillips o en Porter Wagoner. We'll Get Ahead Someday és la darrera que escoltem, número 5, aquell 1968, també des de l'àlbum Jazz de Two of Us. Seguiran aquestes cançons, totes, els senzills de Dolly Parton amb el nostre programa Temps de Country, que podeu trobar a Club del Country .com i també en diferents especials amb aquest propi espai. Adéu-siau, salutacions de Rafael Corbí. Descansa en pau, Dolly Parton.